Hon hoya panesti, hon hoya tsukami tongu, hon hoya utotsi matakna, hon hoya pai pantani, hon hoya pu tu.